Deixa que el món passi lentament, com l'aigua entre les mans. Aprendre que quedar-se també és un viatge